0: Es hoy sí terminamos en alto, ¿ves? Hoy.
1: ¿Quiénes somos? Ya está.
0: Mañana a las 6:05 en Canarias.
1: ¿Eso serás tú?
0: Comenzará este programa de nuevo.
1: Yo tampoco.
0: Con el ingeniero Montes que levanta la persiana. Con Rafa Latorre, mañana desde Melilla. Gracias por su confianza. Adiós.
2: Más de uno.
3: Bona vesprada, avui hem conegut que segons el resum climàtic de l'Agència Estatal de Meteorologia el mes de setembre passat, durant el qual es van recordar registrar una onada de calor durant la primera setmana i dos piscalis en la Comunitat Valenciana, ha sigut el mes de setembre més càlid des de almenys 1950 i el més sec des de 2020. Són dades, com els dèiem, de l'Agència Estatal de Meteorologia. Els contem també que esta vesprada està previst que València conega els noms de les seues falleres majors de 2027. L'alcaldessa Maria José Català llegirà esta vesprada eixa acta del jurat i farà després la tradicional telefonada a les seleccionades d'entre 26 candidates, 13 adultes i 13 infantils. Les dos triades seran proclamades demà en un acte solemne a l'Ajuntament de València. I també esta vesprada es projecta en el Col·legi Major Rector Peset el documental Viuen, Temen, Somien, que relata el dia a dia de les dones palestines. La cinta ha sigut realitzada per dones cineastes i periodistes tant espanyoles com palestines. La projecció comptarà amb la directora espanyola Núria Silvan i també amb la cineasta palestina Yara Saliba. I en pàgina de successos, agents de la Policia Nacional han detingut en Torrent, en València, un home escapolí de la justícia des de feia més de 2 anys i mig i a la seva dona per un presumpte delicte de tràfic de drogues i venda d'estupefaents en el seu domicili. L'home tenia, de més, en vigor 4 reclamacions judicials, 2 d'elles per al seu ingrés en presó.
4: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.

de la competició i bueno, en ganes d'afrontar aquest repte, de poder tornar a jugar a casa davant de la nostra afició amb el suport de tots els nostres aficionats i ens segur que viurem un, bueno, una nit en certa forma especial, no?, per la tornada de Jan a casa.

0: què està comprant. I els llauradors valencians mereixen que el nostre arròs es pugui identificar.
1: La organización agraria centrará ahora sus actuaciones en la marca La Fallera, propiedad del mismo grupo empresarial, y continuará presionando en Bruselas para modificar el reglamento comunitario. Contarles que el Ayuntamiento de Sueca ha aprobado de forma unánime su adhesión a la declaración institucional para defender una representación plural y territorial de las fallas como patrimonio de la humanidad. El documento, impulsado por juntas locales y federaciones falleras de diversos municipios valencianos, ha sido respaldado en la sesión plenaria ordinaria de octubre. Los firmantes recuerdan que la UNESCO reconoció esta festividad por su valor global y vertebrador. De manera más breve, contarles que la Consellería de Sanidad invertirá 16.400 euros en la reforma del consultorio auxiliar de atención primaria de Rafael Guaraf, según ha anunciado desde el Departamento de Salud Xàtiva Ontinyent, al que pertenece. Los fondos se destinarán a trabajos de reparación, mantenimiento y conservación del centro. Y sepan que esta tarde a las 6:30 se celebra en la Biblioteca Municipal de Sueca el Día de las Escritoras, con el lema Les Amigues como forma de libertad. Y en Carlet, el Teatro Giner acoge este martes la celebración del Día del Mayor, un evento aplazado desde el pasado 1 de octubre debido a la alerta meteorológica. La jornada incluye la entrega de premios de la Semana del Mayor y un espectáculo musical. Nada más, noticias ahora de la Comunidad Valenciana. Buenas tardes.
2: Más de uno, noticias Comunidad Valenciana. Amparo Piqueres.
3: El Camp Valencià es movilitzarà a Madrid per a defensar la rendibilitat dels productors valencians. Bona vesprada. Serà el proper 28 d'octubre, on les tres principals organitzacions agràries participaran en una tractorada. Precisament avui els contem que la campanya citrícola així a la comunitat arranca amb la preocupació del sector. En seguida els donem tots els detalls en el nostre temps de notícies. Tindrem també crònica política amb el 29N i les possibles candidatures, junt a altres notícies del nostre territori. Serà fins a les 2 en punt. Al control tècnic està Isaac Sancho. Comencem. Com es dèiem, les principals organitzacions agràries valencianes assistiran a la gran tractorada estatal prevista per al 28 d'octubre a Madrid, una mobilització amb la qual el camp vol fer-se sentir i denunciar la situació que llauradors i llauradores travessen ara mateix. Ramon Pérez.
4: Amb 5 reivindicacions concretes, entre elles preus justos, menys burocràcia i no a la competència deslleial. El president de l'Associació Valenciana d'Agricultors és Cristóbal Aguado.
5: Esperamos tener colaboración de distintos sectores de la sociedad española y desde luego Valencia no va a quedarse atrás. La situación en el campo es verdaderamente lamentable. Tenemos que levantar la voz y tenemos que demostrar al gobierno que va siendo hora de tomar decisiones y de ponerse del lado de los que hacemos el alimento.
4: El lema de la tractorada és Produïm el teu menjar, mereixem viure del nostre treball, i recorrerà els principals carrers de Madrid l'últim dimecres d'este mes d'octubre.
3: Menys taronges, poques compres i uns preus que no acaben d'enlairar-se. La campanya citrícola valenciana arranca, com es dèiem, amb preocupació especialment a la província de Castelló, on la producció de clemenules torna a caure. Castelló, Juanjo Tobar.
6: Sí, el secretari general de la Unió, Carles Peris, alerta a més que alguns supermercats estan promocionant cítrics a preus baixos, una estratègia que podria acabar enfonsant el que cobren els llauradors.
7: I per tant és preocupant, no?, veure que la fruita de l'altre hemisferi sud, sobretot de Sud-àfrica, està posicionant en els lineals a preus molt baixos i molt dificulta l'entrada en el mercat. Això està provocant que algunes cadenes de supermercats europees ja facin alguna promoció de cítrics nostres i per tant quan se fan promocions d'inici de campanya, pues, sempre s'ajusten molt els preus.
6: El sector mira cap a Europa i espera que el fred reactive el consum.
3: La Comissió Europea adverteix que les lleis que incloguen el concepte de prioritat nacional en l'accés a les prestacions públiques o a l'habitatge podrien contravindre el dret comunitari. Una d'aquestes lleis és la d'acompanyament als pressupostos, aprovada per PP i Vox en les Corts, i que fixa un mínim de 10 anys d'empadronament per accedir, per exemple, a la compra d'una vivenda pública. Núria Moreno.
8: La posició de la Comissió Europea la replega una resposta parlamentària signada pel comissari d'Interior i Migració, Magnus Brunner, del PP Europeu, a una pregunta sobre compatibilitats que havia fet l'eurodiputat de Compromís, Vicent Marsà. Socialistes i Compromís demanen la retirada de la llei. José Muñoz, síndic del PSBB, Joan Baldoví, de Compromís.
9: La Unión Europea, el partido mayoritario es el Partido Popular Europeo, les está enmendando la plana a sus hermanos menores de la Comunidad Valenciana. La única comunidad en la que el principio de prioridad nacional, es decir, el racismo, está dentro de la normativa es la Comunidad Valenciana.
10: Si yo fuera el govern valencià, davant d'esta resolució de la Comissió Europea, lo que faria seria anular esos articles que contravenen la legislació europea.
8: El president de la Generalitat del Popular, Juanfran Pérez Llorca, assegura que és un concepte el de la prioritat que s'aplica des de fa anys en ajuntaments governats per diferents partits i assegura que no es penedís del pacte amb Vox.
11: Son medidas que adoptan todos los que están al frente de las administraciones, sean del signo político que sean. Yo creo que a veces se quiere intentar generar un debate que a veces, sinceramente, a mí me parece estéril. Yo, por supuesto, que me reafirmo con lo pactado. El pacto que hemos alcanzado a la Comunidad Valenciana nos permite tener estabilidad, nos permite tener presupuesto, nos permite bajar impuestos.
8: Vox nega que la llei d'acompanyament que inclou aquesta prioritat nacional siga inconstitucional.
3: En clau electoral, els moviments en l'esquerra per a les eleccions generals del 29 de novembre acceleren les negociacions també per a configurar les candidatures al nostre territori després de l'acord de col·laboració entre Podemos i Gabriel Rufián d'Esquerra Republicana i també l'elecció d'Ada Colau com a candidata de Frente Amplio. Compromís insisteix en la necessitat de construir una alternativa pròpia així a la Comunitat Valenciana.
4: El seu sindical Escorts, Joan Baldoví, assegura que estan parlant amb tots, inclosos Podem i Esquerra Unida, per a aconseguir una candidatura valenciana que reunisca les diferents sensibilitats a l'esquerra del Partit Socialista.
0: Esquerra Republicana és Esquerra Republicana, Compromís és Compromís. Compromís, estem centrats en el que estem centrats. Una candidatura valenciana, l'elector valencià només puga triar entre quatre papeletes, dos, evidentment, d'esquerres, però una feta a casa i que replegue, evidentment, totes les sensibilitats. Cadascú en sa casa i Déu en casa de tots.
3: Seguint en clau preelectoral i sense ser més explícit, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha dit que aquells que no han volgut tractar bé a la comunitat tindran la resposta ciutadana que mereixen paraules pronunciades este matí en la inauguració del 6è Fòrum Econòmic de l'Espanyol, celebrat a Alacant. Des d'allí informa Juan Carlos Fresneda.
12: Reclama a Pérez Llorca los recursos necesarios para igualarse a los avances de otros territorios, en alusión a esa falta de apoyo que sistemáticamente ha sufrido la provincia de Alicante por parte del gobierno central.
13: Qué difícil es cuando tu gobierno no te quiere, ¿no? Cuando el gobierno de España no quiere a esta tierra, ¿no? O por lo menos no nos da el sitio que merecemos, que hemos tenido que recuperarnos solos, y lo tengo que reconocer, en muchos casos teniéndonos que endeudar más, porque no hemos tenido suficientes recursos del Estado para seguir adelante.
12: A pesar de endeudarse, ha puesto en valor la recuperación inversora de la Generalitat en esta provincia, donde se han revitalizado los rodajes en la Ciudad de la Luz, o se están construyendo, entre otras cosas, centros de salud o infraestructuras educativas.
3: Y respecto a la seua posible ratificación como candidata a las elecciones autonómicas previstas para el mes de maig de 2020, 27, Pérez Llorca ha expresado la seua tranquilidad absoluta.
11: Yo soy ya el presidente de la Generalitat. Trabajo todos los días para cumplir la misión que me pidieron y que haciendo un buen trabajo lo demás viene solo. Nosotros lo que sí que estamos pensando es en buscar las personas idóneas para trabajar por nuestra tierra. No estamos pensando cómo hace el Partido Socialista en el día después, a ver cómo se distribuyen los cargos para salvarse de la quema, ¿no?
3: I a poques dies de complir-se 2 anys de la dona, els comitès locals d'emergència i reconstrucció reclamen paralitzar tots els megaprojectes urbanístics previstos en l'Horta Sud. Diuen que a més formigó, més risc d'inundació en el nostre territori. Amparo Sánchez.
14: Un dels projectes que reclamen paralitzar és el Pai de la Font Baixa al Fafar, on es volen alçar 36 torres i més de 1.200 vivendes. Este espai va actuar com una esponja natural i va evitar que l'arribada arribara més allà el dia de la dona de 2024. Juanmi Fernández és portaveu d'Esclers.
15: Existan mecanismos de participación vinculante donde la población decida sobre esos macroproyectos, que la población sea la que decida y no las administraciones, que hemos visto los diferentes intereses económicos que tienen detrás de estos megaproyectos.
14: Rosa Álvarez, presidenta de l'Associació de Víctimes Mortals d'Andana 29, lamenta que s'aproven projectes que van contra la vida.
16: On menys vides se van en pedre va ser on hi ha sol que va permeabilitzar, però després els ajuntaments i la Generalitat Valenciana que signa projectes que van contra la vida i sempre van contra la vida dels mateixos. Soles, protegint el territori, podem protegir la vida. L'Horta Sud està seguint l'abocador.
3: Sàpiguen també que quasi dos anys després de la Dana, hi ha xiquets i xiquetes de municipis afectats que encara continuen fent classe a barracons en instal·lacions provisionals. A ells va dirigit el projecte Vull ser una persona girassol, impartit per Verònica Vicenti, impulsat per la Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes i també l'Associació de Víctimes de la Dana 29 d'octubre. I el sindicat Acaip denuncia que la presó d'Albocàsser es quedarà en pocs dies sense metge.

0: espera atendre a més de 1.300 interns Castelló. Lorena Pardo.
1: Per això l'organització alerta de les greus conseqüències d'esta manca de personal que pot tindre en l'atenció als problemes de salut mental dels reclusos i en la seguretat dels treballadors i presos. Marcos Álvarez, del sindicat ACAIP.
2: Esto es un problema para el día a día de las prisiones y especialmente para el trabajo del personal penitenciario, dado que no tener médicos pues al final influye en todo el devenir de la cárcel. Un problema que nosotros también venimos denunciando y venimos sufriendo desde hace años, que es el problema de los enfermos mentales dentro de prisión, que cada día son más y es un medio que no está preparado actualmente para una atención especializada hacia ellos.
1: El sindicat ha explicat que molts dels interns estan mal classificats perquè denuncien que les presons estan substituint a la xarxa sanitària especialitzada.
0: Pel que fa a l'oratge, fins al divendres, temperatures que continuaran sent molt suaus ja de cara al cap de setmana, descens tèrmic i pluges. Arribem així a les 2. Adeu.
3: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.

0: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda, Begoña Perpiñá.
1: ¿Qué tal? ¿Com estan? Molt bona vesprada i benvinguts quan són les 2:30 a Comunitat Valenciana en la Onda. Fins les 3 de la vesprada avui tenim molt del que parlar-los, de projectes interessants així a la Comunitat Valenciana, com per exemple el Tarpau Life, que és un projecte que naix d'Implas i que té com a objectiu doncs, millorar aquesta gestió sostenible de l'aigua. Parlarem també dels premis que busquen les millors iniciatives empresarials en sostenibilitat de la ZEBI de Caixa Popular i d'altres assumptes de l'actualitat també amb Amparo Piqueres. Bona vesprada.
2: Què tal? Bona vesprada, Begoña.
1: Fem primer, si et sembla, pues un repasset a l'actualitat del que és notícies tesores.
2: Pues comencem en clau agrària perquè les principals organitzacions agràries valencianes han confirmat que assistiran a la gran tractorada estatal prevista per al pròxim 28 d'octubre a Madrid, una mobilització amb la qual el camp vol fer-se sentir i denunciar la situació que llauradors i llauradores travessen ara mateix, amb 5 reivindicacions concretes, entre elles preus justos, menys burocràcia i no a la competència deslleial. Precisament menys taronges, poques compres i uns preus que no acaben d'enlairar-se. La campanya citrícola valenciana arranca amb preocupació especialment a la província de Castelló, com alerta la Unió Llauradora, a més que alguns supermercats europeus estan promocionant cítrics a preus baixos, una estratègia que segons la Unió podria acabar enfonsant el que cobren els propis llauradors. També tinguem crònica política. La Comissió Europea adverteix que les lleis que incloguen el concepte de prioritat nacional en l'accés a les prestacions públiques o a l'habitatge podrien contravindre el dret comunitari. Una d'elles és la llei d'acompanyament als pressupostos, aprovada, recordem, per PP i Vox a les Corts i que fixa un mínim de 10 anys d'empadronament per accedir, perdó, per exemple, a la compra d'una vivenda pública. I moviments ja a l'esquerra per a les eleccions generals del 29 de novembre. Acceleren les negociacions per a configurar també candidatures al nostre territori després de l'acord de col·laboració entre Podemos i Gabriel Rufián d'Esquerra Republicana i també l'elecció d'Ada Colau com a candidata del Frente Amplio. Compromís insisteix en la necessitat de construir una alternativa pròpia així a la Comunitat Valenciana. El síndic en les Corts de Compromís, Joan Baldoví, assegura que estan parlant amb tothom, inclosos Podem i Esquerra Unida, per aconseguir una candidatura valenciana que reunisca les diferents sensibilitats a l'esquerra del Partit Socialista. També, seguint en eixa clau preelectoral i sense ser més explícit, el president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, ha dit avui que aquells que no han volgut tractar bé a la comunitat tindran la resposta ciutadana que mereixen, referint-se a les pròximes eleccions nacionals. Són paraules que ha pronunciat en la inauguració del 6è Fòrum Econòmic de l'Espanyol que s'ha celebrat avui a Alacant, on se li ha preguntat també respecte a la seva possible ratificació com a candidat a les eleccions autonòmiques previstes per a maig. Pérez Llorca ha expressat la seva, ha dit, tranquil·litat absoluta, a pesar de que no es preveu el seu anunci i la seva ratificació fins a després del 29N. Parlarem també de la Dana, perquè a pocs dies de que es complisquen 2 anys de la tragèdia, els comitès locals d'emergència i reconstrucció reclamen ara paralitzar tots els megaprojectes urbanístics previstos en l'Horta Sud. Diuen que a més formigó, més risc d'inundació en el nostre territori. Parlarem també que el sindicat ACAIP denuncia que la presó d'Albocàsser es quedarà en pocs dies sense metges per atendre a uns 1.300 interns. I Onda Cero Requena va avançar el passat 18 la situació crítica del parc de voluntaris de bombers

0: Històries amb accent de poble menut.
1: L'interior de la província de Castelló lluita per mantindre's viu. Municipis xicotets, molt d'ells per davall dels 1.000 habitants, busquen fórmules per a fixar població i generar oportunitats. En este context naix la labor del grup d'acció local Palància Millars, una entitat que agrupa aquestes localitats amb un objectiu clar: impulsar el desenrotllament rural. Sota el lema Rurals en positiu, el grup aposta per canviar el relat enfront de la despoblació, una mirada optimista que posa en valor les oportunitats d'emprendre en el món rural, la qualitat de vida i el contacte directe amb la naturalesa. Un dels exemples és el de Adolfo Aucejo, president del grup d'acció local. Ell viu a Navajas, un municipi de tot just 1.000 habitants, on emprendre no sols és possible, sino también una opción de futuro.
2: Para ir de trabajo a una ciudad, bien, pero cuando estás ya 3-4 días, el estrés de la ciudad, el que tienes que ir con, siempre va todo el mundo con prisa. La calidad de vida que tenemos en los pueblos de donde estamos, tenemos una calidad de vida que eso vale un tesoro. El emprendedor puede estar en cualquier parte del mundo, que es lo bueno que tenemos

0: brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: Dimarts 13 d'octubre, superat el pont del 9 d'octubre, la política valenciana mira ja cap a les eleccions generals del 29 de novembre, amb un PP encara pendent de ratificar el candidat, un partit socialista que sí comença a desxifrar incògnites electorals i un compromís que diu no al front ample. La crònica política que és i que serà inevitablement protagonista de les pròximes setmanes. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. Tenim, però, molt més enllà de la política, per exemple, l'inici de la campanya citrícola, el dia del càncer de mama metastàsic, el primer partit del Villarreal com a local a la Lliga de Campions d'enguany, o també la telefonada a les noves falleres majors de València. De fet, és notícia d'ara mateix, Julia Vizcaíno, de la comissió Rosari Plaça Calabuig, nova fallera major infantil. Al control tècnic està Jordi Andrés, així que amb el seu treball també comencem. La Comissió Europea adverteix que totes aquelles lleis que incloguen el concepte de prioritat nacional en l'accés a les prestacions públiques o a la vivenda podrien contravindre el dret comunitari de la Unió Europea. Una d'aquestes lleis és la d'acompanyament als pressupostos de la Generalitat d'enguany, aprovada per PP i Vox i que

0: hermanos menores de la Comunidad Valenciana. La única comunidad en la que el principio de prioridad nacional, es decir, el racismo, está dentro de la normativa es la Comunidad Valenciana.
1: Si yo fuera el gobierno valencià, davant d'esta resolució de la Comissió Europea, lo que faria seria anul·lar aquests articles que contravenen la legislació europea.
2: El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, assegura que és un concepte, el de la prioritat, que s'aplica des de fa anys en ajuntaments governats, diu, per diferents partits, i assegura que no es penedís del pacte amb Vox.
3: Són mesures que adopten tots els que estan al frente de les administracions, sean del signo político que sean. Yo creo que a veces se quiere intentar generar un debate que a veces sinceramente a mí me parece estéril. Yo por supuesto que me reafirmo con lo pactado. El pacto que hemos alcanzado la Comunidad Valenciana nos permite tener estabilidad, nos permite tener presupuesto, nos permite bajar impuestos.
2: Vox, per la seva part, nega que la norma, eixa llei d'acompanyament que inclou la prioritat nacional, siga inconstitucional.
4: Prioritat nacional en este ambient preelectoral amb la mirada fixada en eixes eleccions generals del 29 de novembre. El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, del PP, diu que aquells que no han volgut tractar bé a la Comunitat Valenciana en tot este temps, estos tindran la resposta ciutadana que mereixen a les urnes. Onda Cero Alacant, Juan Carlos Fresneda.
5: Reclama a Pérez Llorca los recursos necesarios para igualarse a los avances de otros territorios, en alusión a esa falta de apoyo que sistemáticamente ha sufrido la provincia de Alicante por parte del gobierno central.
6: Qué difícil es cuando tu gobierno no te quiere, ¿no? Cuando el gobierno de España no quiere a esta tierra, ¿no? O por lo menos no nos da el sitio que merecemos, que hemos tenido que recuperarnos solos, y lo tengo que reconocer, en muchos casos teniéndonos que endeudar más, porque no hemos tenido suficientes recursos del Estado para seguir adelante.
5: A pesar de endeudarse, ha puesto en valor la recuperación inversora de la Generalitat en esta provincia, donde se han revitalizado los rodajes en la Ciudad de la Luz, o se están construyendo, entre otras cosas, centros de salud o infraestructuras educativas.
4: Paraules del president Pérez Llorca al sisè Fòrum Econòmic, que els companys del Digi Digital El Espanyol han organitzat avui a Alacant, i respecte a la seva possible ratificació com a candidat del PP a les eleccions autonòmiques de l'any que ve, Pérez Llorca expressa la seva tranquil·litat absoluta, a pesar, recordem, que no es preveu el seu anunci fins després del 29 de novembre, i ja confirmació com a candidat dels populars a la reelecció.
3: Yo soy ya el presidente de la Generalitat. Trabajo todos los días para cumplir la misión que me pidieron y que haciendo un buen trabajo lo demás viene solo. Nosotros lo que sí que estamos pensando es en buscar las personas idóneas para trabajar por nuestra tierra. No estamos pensando cómo hace el Partido Socialista en el día después, a ver cómo se distribuyen los cargos para salvarse de la quema, ¿no?
4: El PSP de PSOE va donant a conèixer a poc els qui seran els caps de llista per a les eleccions generals. Encapçalarà la llista per València Pilar Bernabé, l'actual delegada del govern central a la comunitat, i després d'ella apareixeran Arcadi Espanya i Rebeca Torró. A Alacant, l'alcalde d'Alcoi, Toni Francesc, liderarà la llista del Partit Socialista al Congrés dels Diputats, i a Castelló ho farà Maria Jiménez, exalcaldessa d'Orpesa. Els moviments a l'esquerra del Partit Socialista acceleren les negociacions per a configurar les candidatures també així al nostre territori. Compromís insisteix, però, en la necessitat de construir una alternativa pròpia. El seu síndic a les Corts, Joan Baldoví, assegura que els valencianistes estan parlant amb tots, inclosos Podem i Esquerra Unida, per a aconseguir una candidatura plenament valenciana, diu Baldoví, que reunisca les diferents sensibilitats a l'esquerra del PSOE.
7: Esquerra Republicana és Esquerra Republicana, Compromís és Compromís. Compromís, estem centrats en el que estem centrats. Una candidatura valenciana, l'elector valencià només puga triar entre quatre papeletes, dos, evidentment, d'esquerres, però una feta a casa i que arreplegui, evidentment, totes les sensibilitats. Cadascú en sa casa i Déu en casa de tots.
4: I l'acampada per la vivenda d'Alacant ha quedat dissolta avui a iniciativa pròpia. Les associacions i entitats socials organitzadores han decidit alçar el campament de la plaça de la Muntanyeta per a centrar-se ara, diuen, en preparar la jornada de vaga general del pròxim 11 de novembre. 10 dies ha durat l'acampada per la vivenda a Alacant.
8: Última hora. En la Fundación Adecco nos hemos propuesto despedir a todos los enemigos. Sí, a todos. Si quieres saber por qué, entra en despediratodos.com.
9: Comer más proteína, más proteína, comer más proteína.
10: Si comer más proteína te está obsesionando, hazlo fácil. Añade conservas de pescado y marisco en tu día a día. Porque ser de conservas.

0: Vacunas es muy pro. Proteína real para vidas reales. Este es un mensaje de Anfacocidma, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Alimentos de España. Llena tu mesa de mar.
1: Són ara les 7:27, menys taronges, poques compres i uns preus que no acaben d'enlairar-se. La campanya citrícola valenciana arrenca un any més amb preocupació, especialment a Castelló, on la producció de Clement Nules torna a caure. Capital de la Plana, Juanjo Tovar.
2: Sí, el secretari general de la Unió, Carles Peris, alerta a més que alguns supermercats estan promocionant cítrics a preus baixos, una estratègia que podria acabar enfonsant el que cobren els llauradors.
3: I per tant és preocupant, no?, veure que la fruta de l'altre hemisferi sud, sobretot de Sud-àfrica, està posicionant en els lineals a preus molt baixos i molt dificulta l'entrada en el mercat. Això està provocant que algunes cadenes de supermercats europees ja facin alguna promoció de cítrics nostres i per tant quan se fan promocions d'inici de campanya, pues, sempre s'ajusten molt els preus.
2: El sector mira cap a Europa i espera que el fred reactivi el consum.
1: Doncs per tot això i per més, les principals organitzacions agràries valencianes assistiran a la gran tractorada estatal prevista per al 28 d'octubre a Madrid, una mobilització amb la qual el camp vol fer-se sentir i denunciar la situació que llauradors i llauradores travessen ara mateix. Els comitès locals d'emergència i de reconstrucció sorgits de la Adana reclamen paralitzar tots els megaprojectes urbanístics previstos a la comarca de l'Horta Sud. Diuen que amb més formigó, més risc d'inundació al territori, per la qual cosa demanen que s'avantpose la seguretat per damunt del benefici econòmic. Amparo Sánchez.
4: Un dels projectes que reclamen paralitzar és el Pai de la Font Baixa, Alfafar, on es volen alçar 36 torres i més de 1.200 vivendes. Este espai va actuar com una esponja natural i va evitar que la riuada arribara més lluny el dia de la Dana de 2024. Juanmi Fernández és portaveu d'Esclers.
5: Existe un mecanismo de participación vinculante donde la población decida sobre esos macroproyectos, que la población sea la que decida y no las administraciones, que hemos visto los diferentes intereses económicos que tienen detrás de estos megaproyectos.
4: Rosa Álvarez, presidenta de l'Associació de Víctimes Mortals d'Anna 29 d'octubre, lamenta que s'aproven projectes que van contra la vida.
6: On menys vides se varen perdre va ser on hi ha sol que va permeabilitzar, però després els ajuntaments i la Generalitat Valenciana que signa projectes que van contra la vida i sempre van contra la vida dels mateixos. Soles, protegint el territori, podem protegir la vida. L'Horta Sud està seguint l'abocador.
4: Aseguren que en el cas d'Alfafar hi ha més de 1.400 vivendes buides i proposen aprofitar els terrenys existents i fins i tot adquirir cases en desús en el centre dels municipis per a poder generar nous blocs de vivendes.
1: Ho destacàvem en titulars. Avui és el Dia Mundial del Càncer de Mama Metastàsic, el càncer de mama que comença ahir però que acaba estenent-se a altres parts del cos a través de la metàstasi. L'Associació del Càncer de Mama Metastàsic s'ha concentrat avui a la plaça de l'Ajuntament de València per a visibilitzar esta patologia i per a insistir en la col·laboració de totes i de tots en pro de la investigació. Raquel Lorente és la delegada de l'associació.
7: Porque nosotras lo que necesitamos es líneas de tratamiento para poder seguir dañando vidas. Es una enfermedad que a día de hoy es incurable, pero que gracias a la investigación se está consiguiendo cronificar. De hecho, nosotras ya llevamos aquí varios años viniendo al evento. Eso significa que seguimos aquí y todo eso es gracias a la investigación y a poder, bueno, pues a la solidaridad también de la gente que nos ayuda a recaudar dinero y nosotras podemos invertirlo en investigación porque luego lo importante es que eso se plasme en líneas nuevas de tratamiento que nos permitan seguir avanzando y arañando años de vida.
1: I és notícia d'última hora, València ja té falleres majors per a l'any que ve, per a este pròxim exercici que comença ara. La nova fallera major de València és Beatriz Blanco, de la Comissió Castelló-Segorbe. La fallera major infantil, Julia Vizcaíno, de la Comissió Rosari Plaça Calabuig. Estem veient ja imatges, per descomptat, en els casals de la fallera major i de la fallera major infantil, imatges de comboi i de molta emoció per a tots aquells que ens sentiu des de València. Podeu sentir a través del 90.9 i, si no, a través del web o l'app d'Onda Cero. Anem ara amb els esports i ja tenim per ací avui a Sergi López. Hola, Sergi, què tal?
8: Què tal? Bona vesprada.
1: M'has avançat que et pregunte per la Lliga de Campions, que
8: sí,
1: és el que tenim respecte a la Lliga de
8: Partidàs,
1: Campions.
8: Joel Villarreal va debutar a l'estadi de la Ceràmica. Ho anem a contar en el Ràdio Estadio de Onda Cero des de les 8:30 en directe per a contar la Champions i també per a contar l'Eurolliga, perquè tenim dos equips de la Comunitat Valenciana que entren en competició. Ho fa el Villarreal com t'he dit, a la Lliga de Campions, en aquest partit davant el Nàpols a les 9 de la nit en la Ceràmica, i València Bàsquet també a les 9 i davant el vigent campió de l'Eurolliga, l'Olympiacos grec. Torna Jean Montero al Roig Arena. De fet, de seguida em tiraré per la finestra i me plantaré en el Roig Arena per a poder contar en directe.
9: Amb seguretat,
8: ja que anar ràpid, que no podem fer tard, Ramon, no podem fer tard, que el partit és a les 9, hi ha que arribar, hi ha que muntar, hi ha que contar, esperem una victòria de València Bàsquet. Víctor Frank estarà a l'estadi de la Ceràmica, nit d'estrena, com dic, europea, a Vila-real, primer partit a la Ceràmica. Víctor Frank, què tal? Bona vesprada.
10: Què tal? Bona vesprada en un partit que serà absolutament clau per a la sort del Villarreal aquesta temporada en Lliga de Campions, després de perdre en la jornada inaugural davant del Borussia de Dortmund i a l'espera dels partits davant de Liverpool i Paris Saint-Germain en les properes setmanes. Dos baixes importants per a Íñigo Pérez, que no podrà comptar ni amb Bucana ni amb Nicolás Pepe, en un camp que estarà ple, amb vora també 1.800 aficionats del Nàpoles.
8: Gràcies, Víctor. Ressaca de l'empat a ir al Ciutat de València en ixe empat a 3 agònic en el temps de descompte. De fet, en l'últim minut marcava Ifi Enduque ixe tercer gol del Llevant, que li permet sumar un punt davant el Sevilla. Avui ha tingut jornada de descans el València, tot i que algun futbolista s'hi ha passat per la Ciutat Esportiva. Víctor, què tal? Bona vesprada.
11: Què tal, Sergi? Bona vesprada. Després d'una jornada que deixa el València en la zona de descens amb 5 punts i amb un grup d'equips prou igual, recordem que fins al 9è classificat té 8 punts. L'equip d'Aguirre ha tingut 8 jornades de descans. Serà demà a partir de les 10:30 quan reprenguen els entrenaments per a començar a preparar el partit del dissabte a Mestalla davant l'Atlètic Club de Bilbao, que serà a les 9:00 de la nit. Avui ha estat a la Ciutat Esportiva de Paterna algun futbolista lesionat que continua recuperant-se de les seues lesions, com és el cas de Copeto de Sadik, i també jugadors que sí que van ser titulars en el partit del passat cap de setmana con Hugo Duro, Mafeo o Diacabí.
8: Gràcies, Víctor. També pendents de l'última hora a Elche, ja tenim a més nou president també per a l'Eldense en l'actualitat, en la capital del Vinalopó. Felipe Canals, bona vesprada.
12: Bona vesprada. El insuficiente empate ante el Celta de Vigo y el loco partido anoche en el Ciutat hace que el Elche vaya a pasar otra semana, otra jornada en zona de descenso con los mismos puntos que el Levante, aunque los granotas con un partido menos. Un Elche que ya ha empezado a preparar el derbi regional de este sábado a las 4:15 en la Cerámica contra el Villarreal. Tendrá el alta de Fede Redondo tras cumplir sanción ante el Celta de Vigo. Y en Elda, el Club Deportivo Eldense ya tiene nuevo presidente. Se trata de Pablo García Montañés, hombre de confianza de Messi.
8: Gràcies, Felipe. Última hora també a la capital, a la cantina. David Esteve, bona vesprada.
13: Bona vesprada. El Hércules logró su cuarta victoria en 5 partidos, 13 puntos de 15 posibles. Venció ayer 1-0 al San Andreu gracias a un golazo de Isaac Oben. Una victoria que le permite al Hércules estar en zona de playoff. Es cuarto ahora mismo en la clasificación. La temporada pasada no estuvo ni una jornada entre los mejores. De nuevo, Sandro Blasi volvió a dejar su puerta a cero y ya son 4 jornadas consecutivas sin recibir un gol.
8: Gràcies, David. I pendents, com t'he dit, d'aquesta jornada europea del Radio Estadio esta vesprada en directe en Onda Cero. Contem, en quant a lo que equips de la comunitat valenciana refereix, la doble cita europea, Eurolliga i Champions. Ojalá la tinguem prompte altra vegada a València.
9: Sí, ja pots agarrar trastos i ja pots anar-te'n cap al Roig Arena per a contar tot això.
8: Amb la teua bendició.
9: Gràcies. Adeu. Adeu, adeu, adeu. Esta setmana, horatge estable fins a dissabte, Núria.
14: El dissabte arribarà un descens tèrmic per l'entrada d'aire fred del nord-est. José Ángel Núñez, cap de climatologia de la EMET Comunitat Valenciana.
15: De tener temperaturas 3 grados más altas de lo normal que vamos a tener durante gran parte de la semana, pues vamos a pasar a temperaturas de 3 grados por debajo de lo normal, es decir, un descenso de temperaturas acumulado en 48 horas de 6 a 7 grados. Además, el responsable de esta situación es un anticiclón que se va a situar sobre Gran Bretaña y por su flanco sur lo que va a ir enviando pues masses d'aire fries.
14: Masses d'aire fredes que, segons explica, es carregaran d'humitat. Això deixarà pluges intenses i persistents.
15: Todavía hay muchas incertidumbres sobre la intensidad y posibles zonas afectadas, pero lo que sí es bastante probable es que a partir del domingo, sobretot domingo y lunes, pues puede haber un episodio de lluvias que pueden ser generalizadas en los litorales y que, bueno, que quizás pues vayan a ser persistentes durante un par de días.
14: Això després d'un mes de setembre que deia adeu fa 2 setmanes sent el més càlid segons la EMET en la Comunitat Valenciana des que hi ha registres i el més sec des de 2020.
9: A Així està la Comunitat Valenciana 13 d'octubre de 2026. Pendents quedem, per tant, d'aixes previsions de l'horatge de